gbàgbà lórí facebook ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ẹ mọ̀ pé orí ó ṣe pàtàkì sí yẹn pàdé mi ń bẹ̀jọ́ ibo lórí gbé ọdẹ ṣébi tó ló dà ló dà àbí nítorí sọ ẹ dà.

0: àgbàlagbà bá ba.
1: Tear me enjoy for a night. Why just come?
0: Tó ba buruburu sábẹ́ òrùlé.
1: Jesus mere o nere nere.
0: Omeke tó rin àrìn jágún lọ Èkó ò le mọ ko le